0: Radio Galaxy 98.5.
1: Per la Zuzita, nosaltres també. Retrobats les nostres emissions occitanes, les dimecres maití de 10 euros a 11 euros, les 17 maití de 10 euros a 11 euros e les dimenges maití de 7 euros a 9 euros.